0: teléfono 971 33 68 98.
1: Torna a Eivissa la Fira Medieval. Des del dijous 7 de maig fins al